0: Bueno, pues nada, que hemos superado otra semana de este Hoy por Hoy, la segunda del Hoy por Hoy del verano. Que lo pasen ustedes muy bien, que disfruten del fin de semana, que el lunes a las 6 de la mañana estén ahí, y para ti, que el lunes saldrás de nuevo a la calle, a pasear. ¿Con quién?
1: Conmigo.
0: Estoy generando expectativa.
2: Con los cascos y el Hoy por Hoy.
0: Es que no, hoy no lo voy a decir, pero voy a contar una cosa. Entre Sergio y Pascual hay una apuesta de cuál va a ser el para ti del
3: cierre. A mí es lo que más me gusta del programa.
4: Yo no me quiero ir sin que me dejes un día para odiar esto.
0: Venga, día, ¿cuándo te vas? ¿La semana que viene estás?
4: La semana que viene.
0: A ver, que los compañeros se están enfadando. Que volvemos el lunes a las 6 de la mañana. Venga, adiós.
5: Radio Alcoy. Cadena SER.
6: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 35 grados centígrados.
7: Nota necrológica.
8: Atención, Alcoy Beniarrés. Ha fallecido doña Reme Navarro Vilaplana a la edad de 85 años, viuda de Juan Moncho Rico, antiguo conductor de La Alcoyana, estando la capilla ardiente en la sala número 2 del tanatorio comarcal de Mariola en Muro. El oficio de misa por su funeral será este viernes 17 de julio a las 6:30 de la tarde en la parroquia de San Pedro Apóstol de Beniarrés.
7: Descanse en paz.
5: Hoy por Hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
8: Molt bon dia, com estan? Són les 12 i 21 hores. Punt de partida del nostre programa en No Res. Lucía Gadea entrevistarà a Rosana Espinós, que és la candidata per guanyar Alcoy a l'alcaldia de la ciutat en les pròximes eleccions municipals. També tindrem nova entrega de Ser Mascota. Sabran on actuarà aquest cap de setmana l'harmònica alcoiana. Ser Deportivos, coneixeran una nova artista de l'Alcoy de los 40 Summer Life. I arribaran les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina. Gràcies per escoltar-nos. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy.
9: ¿Pensabas que tu verano iba a ser tranquilito? Pues no. Aquanatura Benidorm llena este verano de adrenalina y diversión con el nuevo conjunto de toboganes
10: Jungle Ray.
9: 135 metros, iluminación inmersiva, espectaculares. Y en Terra Natura, sumérgete en plena naturaleza rodeado de animales de cientos de especies. Este verano Terra Natura y Aquanatura Benidorm. Diversión completa para toda la familia.
11: La plataforma ciutadana Guanyar Alcoy ja té definida la base de la seva candidatura i després d'un procés de primàries obertes que ha comptat amb la participació de 445 persones, l'actriu, activista veïnal i independent Rosana Espinós Tortosa ha estat elegida com a candidata a l'alcaldia d'Alcoy amb el suport de 293 vots. Rosana, enhorabona i benvinguda.
12: Gràcies.
11: Bueno, compta amb aquesta llarga trajectòria vinculada als moviments veïnals, ecologistes, pacifistes, feministes de la ciutat. De moment bé, no, Rosana?
12: Sí.
11: Bueno, ja decidí fer este pas endavant per encapçalar aquesta llista que aposta per una democràcia col·lectiva, treball en equip, i avui ens acompanya així en Ràdio Alcoy per conèixer, donar-nos a conèixer una miqueta més el seu programa i també els seus objectius. Rosana, en primer lloc, ha estat un procés de primàries, anem a analitzar com arriba a aquesta candidatura, a aquest número 1 de la candidatura, un procés obert amb tota la ciutadania, volem recordar-ho, perquè ahir no només participava a guanyar. Tot aquell major de 16 anys, tant telemàticament com presencialment, ha pogut participar. Què significa per a Rosana Espinós haver rebut aquest suport tan ampli i de forma independent?
12: Hombre, significa una grata sorpresa i també el fet d'assumir una responsabilitat, no?, al front de... perquè que la gent hagi confiat, que confie la gent en mi per a ser cap de llista en les properes eleccions, per a mi és tot un repte, no? Més que res perquè no vinc d'un partit polític, no he treballat mai a aquest nivell, encara que sempre he estat més vinculada a moviments socials des que anava a l'institut. I bueno, pues la veritat és que significa també que guanyar és un projecte que té sentit, que la gent necessita i té ganes d'una altra manera de fer política, una política que siga real, que siga útil, que no se'n vagi per les rames i s'instal·li en el i tu més i tu menys.
11: Destacava, Rosana, aquest pluralisme també de les primàries, no? Com valora aquesta participació també dels companys en aquesta llista, en les votacions?
12: Doncs ho valoré com que n'hi ha gent que té ganes de treballar per canviar les coses, i això és important, no? Perquè estem vivint una època de molt inestable, molt... necessitem canviar de veritat les coses, i els canvis els hem de produir nosaltres, no? Nosaltres formem part d'aquest canvi, i si no s'impliquem, poca cosa canviarà. Una de les meves frases favorites últimament és: res no canvia si no canvia res, i el primer pas per a que les coses canvien l'ha de fer un mateix, no? I per això jo també vaig dir, algú va dir, qui puga fer que faci, dic, pues ara és el moment, anem a fer, no anem a quedar-se sentats en casa escoltant que ens diguin el que hem o no hem de fer.
11: Molt bé, anem a veure què vol fer Rosana. Entrar en matèria de programa. Medi ambient és un dels eixos que ha tingut sempre Guanyar el Coll en el seu programa, i hem conegut aquesta oposició frontal a projectes com el de la macroplanta de Polop Alt, també el polígon de la Canal. Però quines són les alternatives?
12: Les alternatives són moltes. O sigui, els polígons d'Alcoi, n'hi ha moltes naus que estan buides, n'hi ha possibilitats de rehabilitació, n'hi ha possibilitats de fer un polígon mancomunat. Són coses que s'han d'estudiar, que a lo millor s'han de treballar. Sí, clar que sí, no és fàcil, res és fàcil, però el que no podem fer és seguir insistint en demanar informes, informes i més informes, fins que ens diguin que sí, que hi ha una possibilitat de que aquest polígon pugui estar. Encara no conec jo ninguna empresa que hagi demanat estar en el polígono. Primer s'haurà de fer aquesta barbaritat, i què ens passarà? Com en la Rosaleda, com en Serelles. Anem a tindre ahir l'empastrà, i després tindrem que pagar el pató tots els alcoians, com està passant fins ara. No sé, hi ha que ser un poc... pensar un poc més de cara al futur, i jo crec que els alcoians tenim capacitat i imaginació per a poder fer... generar llocs de treball i feina al marge d'un polígono que no té ningú sentit. Perquè fer un polígono a la Canal perquè treballen els alcoians, pues, en la Canal per això se'n van a Ibi o a Banyeres, que és on estan treballant ara, o en Ontinyent, a nivell de desplaçament, per exemple, no? Però és una cosa que no està creada i que és problemàtica. És que és igual, jo ho pensava i dic, bueno, és com si jo em digueren, no, és que tens diabetes. Dic, ai, no m'ho crec. I comença a demanar informes, i jo mentre vaig menjant sucre, i cada volta estaré pitjor. I això és el que està passant en lo de la Canal. Portem 30 anys ahí instal·lats i no hem tretrellat de res. No sé, és hora de reaccionar.
11: Però per les alternatives que li preguntava, no?
12: Guanyar sí,
11: sempre
12: ho he dit,
11: parlava de...
12: Els polígons industrials d'Alcoi tenen mogolló de naus buides. Està la possibilitat de mancomunar i fer un polígon comarcal. No sé, són coses que s'han de seguir treballant i insistint més en eixes, i no en algo que a la llarga no va ser beneficiós per a ningú.
11: Tornem a la ciutat, i el model que plantejaria, compacte, sostenible, això és el que coneixem de guanyar. Quines serien les accions prioritàries que requeriria en matèria, per exemple, de rehabilitació? Estem pensant en el centre, no?
12: Sí.
11: Que és el barri més...
12: Home, és molt trist tindre un centre d'Alcoi que continua apareixent en alguns aspectes Kosovo, no? Que només és la cara bonica en el modernisme, les festes, el Nadal, sí, molt bonico, però un centre d'una ciutat com Alcoi que estiga com està la resta de l'any fa plorar. A nivell comercial igual, no? Hi ha que recolzar el comerç de proximitat, insistir en la rehabilitació de vivendes, en la creació d'habitatge social, en facilitar el cooperativisme. que són fórmules que existeixen, que estan fent-se en altres ciutats i que funcionen. I n'hi ha ajudes a nivell europeu, n'hi ha possibilitats. Jo ara soc molt novata en tot això, no? No vaig a dir, no, jo vaig a fer, perquè hi ha que ser realistes i hi ha que saber que n'hi ha competències que són municipals i n'hi ha competències que no ho són. I a partir d'ahí és des d'on guanyar, té que treballar, i guanyar és una plataforma municipalista, i per a guanyar el COI va per davant.
11: I del barri més antic anem al més nou, el de la zona nord. Tenim ahir la plaça de l'Arrac encara per solventar.
12: Pues no sé com està el tema de la plaça de l'Arrac. És com si jo des de xicoteta és la plaça de l'Arrac ha sigut ahir algo que sempre ha estat ahir, i realment ara no sé a quin nivell estan els projectes que s'han proposat, o si n'hi ha projectes participatius que s'han fet en la plaça. Crec que sí, no? No sé, seria un tema també a abordar, evidentment, perquè ja li toca també un poquet de sombreta a aquesta plaça, estaria bé.
11: Ha comentat també que s'ha de posar el foc en el punt de vista en les persones majors, perquè actualment el sistema està saturat i no dona resposta.
12: Pues sí. Home, és que és una llàstima que un hospital civil d'Oliver, que va ser un regal que es va fer al poble d'Alcoi, s'hagi convertit en una residència privada, on els alcoians tenen que gastar-se un dineral que molts treballadors no tenen ni tindran. Quan es jubilen, es clama al cel, no? Alcoi és una ciutat que cada volta té gent més gran. Jo, per exemple, ja tinc 60 tacos, que es diu Fronte, però sí que ho penses i dius, fa falta una residència pública per a majors, més centres de dia, més espais per a que la gent major puga relacionar-se, interactuar. Ara, per sort, en tot este soroll del Mundial i tot això, s'ha aprovat la reforma de la Llei de la Dependència, que és una cosa que passa totalment desapercebuda enmig de tant de soroll, la política judicialitzada que estem vivint en els últims temps, no? D'atacs absurdes que no s'entenen i que no és política. La política és precisament això, aconseguir que es traga una llei que augmenti el pressupost, que reforme la llei de dependència i que siga la finalitat de la política és millorar la vida de les persones. No dir si tu has fet això o has fet allò. Sí, això s'ha de perseguir, la corrupció, tot això s'ha de perseguir, s'ha d'evitar, s'ha de castigar, però la política no és això. La política no és voler anar a ficar-li la banderilla a l'altre. No, la política és fer coses entrellat.
11: Bueno, i quina política farà? Perquè Rosana és actriu, no? Sí. Quina política farà per aconseguir que el principal finalment es rehabilite, no? I acabem aquestes baralles.
12: Pues la veritat és que no entenc com en tots aquests anys s'han perdut aquests diners, ho he intentat entendre. Crec que ha sigut un desinterès per part de l'Ajuntament d'Alcoi, que l'ha deixat passar, no? I en compte d'anar fent petites reformes perquè el teatre principal es mantinguera, anar deixant-ho passar, i clar, tu quan deixes passar una grieteta i no ho arregles en el moment, l'esquerda va fent-se més gran, més gran, més gran, i després el costa un dineral arreglar-ho, no? El principal, el fet que estiga tancat, és un problema, perquè un edifici que està tancat com un teatre cada volta va degradant-se més. I, de fet, quan s'obri per la mostra o per actuacions de grups... La queixa de les companyies és la mateixa, és que està fet un asco, no? Acull el Tirisiti, jolín, és un espai que mereix ser tractat en respecte i cuidat, i n'hi ha maneres. Jo crec que també s'estudiarà la manera de, no sé, tirar recurs a fons europeus. El Tirisiti és un Vic. És un bé d'interès cultural, és una cosa important. El teatre principal és el més antic d'Alcoi. Si no cuidem el nostre patrimoni, si no cuidem les nostres coses, a on anem?
11: I respecte a la salut, centres sanitaris, tenim el de la zona alta també, que recorde...
12: Gràcies a guanyar, que va ser una de les reivindicacions de guanyar i finalment s'ha aconseguit comprar l'espai.
11: Però encara està tancat.
12: Bueno, és que com ja sabem que lo de la sanitat no depèn sols de l'Ajuntament d'Alcoi, depèn també de la Generalitat, ahí entren moltes... moltes forces, no? Moltes forces diferents. Imagine que al llarg de del curs que ve s'obrirà. El que no sé jo tampoc és com funciona aquest tema. I sabem que tenim un govern de la Generalitat que no ho està posant-ho fàcil, que es dedica a posar pals a les rodes i a que el coi pues, vagi a menys, però ja ho diu Ovidi, no lo fegaran.
11: Rosana Espinós encapçalarà aquesta candidatura. Ara s'ha de fer, s'ha de acabar de configurar en sistema cremallera.
12: Sí, per imperatiu legal.
11: Este sistema cremallera vol dir que...
12: Sí, té que anar un home o una dona. Bueno, en este cas serà dona-home.
11: Diego anirà de dos.
12: Diego serà el segon, el tercer puesto serà pa Mari Carmen, després estarà Ovidi Albert, Sofia Moltó, i ara és que Gavi, Maria... Bueno,
11: però podrien ser tots dones, no?
12: Bueno, pues la veritat és que en les primàries la gent ha votat majoritàriament en femení. És que les dones, la veritat és que estem ocupant el lloc que ens pertoca. No m'agrada dir empoderar-se, perquè lo del poder és una paraula que té unes connotacions, no? De manar més que altres, i no, és ocupar el lloc que ens pertoca, que sempre ens han negat al llarg de la història. Home, a mi m'ha fet gràcia també que ara, per fi, n'hi haurà una altra dona que es presenta al alcaldable, que és Lorena Zamorano.
11: Bueno, encara està per passar per primàries, però
12: Bueno, també és de veres, que ella també té que passar les seues
11: sí,
12: primàries.
11: Sí, però té ese aval de Toni Francesc, alcalde d'Alcoi, que ha dit que no va presentar-se i li obri la porta ja directament, si no es presenta ningú més a ser ella, no?
12: Jo crec que en la història d'Alcoi Coi, no recorde jo ninguna candidatura llevada de Sandra Obiol.
11: Bueno, Patri també es va presentar.
12: Ah, Patri també es va presentar.
11: Pel Partit Socialista.
12: Vale, vale.
11: Què pensa d'este anunci de qui va ser alcalde durant 15 anys, este any, l'any que ve seran ja 16.
12: Sí.
11: Crec que és el segon més longeu, així, la ciutat.
12: Per ahir, no? Després de Sanus. Bueno, Sanus va durar molt més.
11: I aquest anunci que fa, com valora la seva trajectòria?
12: Home,
11: sap que no serà oponent.
12: Jo crec que a Toni ja li tocava descansar, perquè... No s'ha guanyat la confiança de la gent. No s'ha guanyat la confiança de la gent i ha fet coses que no estan bé haver firmat aquest protocol, palo de la canal. Jo crec que s'ha allunyat un poc de la realitat del carrer. I bueno, no sé què passarà ara, perquè Lorena també porta tant de temps com Toni en l'Ajuntament i crec que tenen la mateixa línia, no? Una línia que per a nosaltres i per a mi en particular no és massa d'esquerres.
11: Pues ens ha agradat moltíssim tindre a Rosana Espinós en Ràdio Alcoi per conèixer un poc els seus objectius, el seu programa. És candidat a l'alcaldia d'Alcoi per guanyar. Enhorabona i moltíssimes gràcies.
12: Gràcies a tu.
11: Ser mascota, les claus per cuidar i educar als animals de companyia. En Ràdio Alcoi comença Ser Mascota.
8: I en no res anem a rebre a Nerea Figueruelo, educadora canina de l'escola NADOC. Animalà és de PST Fotografia. Somos los únicos que plasmamos el vínculo entre tu mascota y tú en imágenes, porque somos especialistas en fotografía de mascotas en Alcoy. Entra en Animalaes Fotografía en Instagram y conoce nuestro trabajo.

0: La Federació La Cantina de Corda Polsada Mar i Muntanya per aquest estiu ha organitzat un cicle amb l'objectiu d'apropar la música i la difusió de la música de pols i plectre a diferents indrets de la província d'Alacant. Aquesta iniciativa s'anomena Plectrograma i aquest diumenge, 19 de juliol, arribarà a Benilloba. Allí, l'harmònica alcoiana oferirà un concert a partir de les 12:30 del migdia. Per conèixer més sobre aquesta audició, salude a José Albado. Ell és el director de l'harmònica alcoiana. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com esteu?
1: Molt bé. Pues il·lusionats i contents de poder participar en aquest primer cicle de Plectrograma. I estem molt contents de poder estar inclosos en aquesta convocatòria.
0: Així és un cicle que han estat tres concerts i vosaltres protagonitzareu un aquest diumenge a l'Auditori Municipal de Benilloba. El públic que vaig allí, què va poder escoltar? Quin és el repertori que heu elegit per aquesta ocasió?
1: Nosaltres hem elegit un repertori que és molt, molt divers en tot. Passa per diferents èpoques i per diferents estils de música. Començarem en un pas doble, molt alcoià, que és Mahomet, de Joan Cantó Francès, adaptat per Joan Iborra Roldán, un dels companys de l'harmònica. Després tocarem la recient, la segon suite, de George Bizet. I després, això serà en la primera part, i a la segona part farem un variat de bandes sonores de les més conegudes, que també anirà per diferents èpoques fins a l'actualitat, fins al més novet. Començant per Sonrises i Làgrimes, de Richard Rogers, i adaptat per el nostre company també, Juan Luis Iborra. Després tocarem Lawrence d'Aràbia, un arranjament de Sanoguera, i Memòries d'Àfrica, de Moisés Olzina, un arranjament d'ell, i la llista de Schiller, feta un arranjament de Kiko Fenollar, i acabarem en Pirates del Caribe. Claus Badet, una adaptació feta per el que va ser director també de l'harmònica, Andrés Arevalo Cots. Pensem que és una barreja d'estils i de música que jo crec que us agradarà molt.
0: Uns estils de música a través del pols i el plectre, perquè també d'alguna manera este cicle, jo entenc, José, que este any ha sigut declarat Vic, este tipus de música, este tipus d'agrupacions com la vostra, i és una manera de celebrar-ho i com també és l'objectiu d'aquesta iniciativa d'apropar-ho al públic, no? Escoltar aquest tipus de música amb aquests tipus d'instruments.
1: Exacte, és el ser declarat Vic ha sigut una forma de recolzar aquest tipus de música que és menys coneguda, però que és molt, molt important i molt, molt espanyola. Entonces, és una forma de poder escoltar aquest tipus d'instruments, tocant tot tipus de música, perquè es poden fer meravelles. I gràcies a la Federació de la Cantina de Corda de Polsada, Mar i Muntanya, pues, i patrocinada per la Diputació, és una forma de que mosenque, no? que es doni difusió a aquest tipus de música.
0: I com Ràdio Alcoi té molts oients a tota la comarca de l'Alcoi i el Comtat, que sapien que a l'Auditori Municipal de Benilloba, aquest diumenge, 19 de juliol a les 12:30 hores, serà el concert a càrrec de l'harmònica alcoiana, José, en què no sé ja si ja tancareu la temporada de concerts de l'harmònica o encara vos queda alguna cosa més?
1: No, en aquest concert ja tancarem la temporada, i pillarem un xicotet de descans perquè en setembre ja tenim altra volta feina i necessitem també descansar un poc.
0: Doncs tenen l'oportunitat d'anar a escoltar l'harmònica alcoiana aquest diumenge en aquest plectrograma, que la veritat és molt encertat aquest títol i molt il·lustratiu, no? Aquest títol del cicle.
1: El plectrograma?
0: Sí.
1: Sí, està molt ben elegit i esperem estar nosaltres a l'altura i que la gent vingui i gaudisca de bona música.
0: José Albado, director de l'harmònica alcoiana, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Bon concert i també bon estiu.
1: Moltes gràcies. Bon estiu a vosaltres també i esperem que vinga tota la gent a gaudir de la nostra música.
2: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolaven y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
3: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.

0: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
3: Desde la butaca de Radio Alcoy, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
4: Bon dia, Virgilio, què tal, com estem?
5: Hola, Paco.
4: Res, un plaer, com sempre. Bueno, calor, calor.
5: Estem així derretint-se, no?
4: Però bueno, així dins estem bé. Així dins estem
5: bueno,
4: bé,
5: així dins estem bé.
4: Però fora així estem derretint-se, vaja.
5: Així
4: que
5: estem bé.
4: Fem això primer, abans de parlar de les estrenes de pel·li, que esta setmana tenim una monopolisa un poquet pràcticament tota la cartellera, però sí. Abans hem de parlar del Mundial, Virgilio, que
5: home,
4: crec que és una
5: secció... Suposo que t'hauràs donat compte que en la final que la juga Espanya contra l'Argentina n'hi han 10 jugadors toma, del meu club.
4: Toma, colchoneros.
5: 10 jugadors del meu club, és a dir, que a veure qui ho millora això.
4: Això és difícil, eh? Però has sumat a Grimaldo, no? Que l'heu fitxat, bueno, bé.
5: Sí, perquè, ja, ja perquè vaig a dir-te, el Madrid va sumar a Cucurella, no?
4: Pues ja, pues...
5: O Cucurella,
4: sí.
5: I el Barcelona va fitxar a un, va sumar a un tal Gordon. Per lo tant, si ells se sumen, jo tinc que fitxar, sumar-me també un o més. Però me'l pots llevar, que seguim sent el qui més jugadors tenim en eixa, en eixa
4: has
5: final.
4: Has dit Cucurella, clar. Els madridistes no sabran dir Cucurella. Claro, porque para ahí sí. Será Cucurella. Claro.
5: Yo, no, será Cucurella, es apellido, es sí, un cognom.
4: Sí, sí, pero perfectamente. A ella es costa un poco. Sí. Molt bé, pues, vale, perfecte. Pues, bueno, pues, molt bé, no? Jo crec que, a més,
5: sí,
4: la finalíssima...
5: Bueno, òbviament anem en Espanya i ojalà nos donen l'alegria de guanyar un altre Mundial, perquè és que som de l'Atlètic ho patim molt, no? Però així estem, així no importa l'Atlètic, importa el nostre vaig. País. I tampoc és que estiguem així fent pàtria en un plan molt exagerat, però jo m'enduc una gran alegria. A més, crec que tenim un gran equip i es mereixem...
4: La semifinal contra França, imagina, no? Van jugar que França pareixia...
5: No va haver enemic.
4: Exacte, pareixia l'Alcoyano, França, d'un moment. Jo dic, és França o és l'Alcoyano? No, perquè no xutava...
5: Bueno, tu tens més experiència que jo, perquè
4: tu... perquè no xutava a porta, perquè...
5: Sí, exacte.
4: Pareixem molt altres, que no xutem a porta, però... És
5: tu ho fas, tu siguis a l'Alcoyano i vas en Ismael, no?, a partits, i ho has vist... equips del nivell de França, no?
4: En tu me n'ha anat a Planes i en Ismael jo crec que només hi ha un segon. Crec que només hi ha un que ha arribat. Però bé, això així no es comença. Jo crec que en 10 anys més ja estem en primera divisió, ja veuràs. Molt bé, doncs res. Això era un poquiu el que volíem, com sempre comentem, aquestes setmanes prèvies del Mundial i com comentava al principi, no? Pràcticament hi han dos pel·lis, però bueno, una és la...
5: Sols dos pel·lícules. I si mireu la cartellera observareu que s'ha reduït pràcticament en un 50% l'oferta de pel·lícules.
4: No?
5: Això té una explicació, si vols te la dic en un moment.
4: Claro.
5: A la plegària a l'estiu, que antes era la temporada, anem a dir, fluixa en quant al número d'estrenes, resulta que ara s'ha girat, no? I resulta que els xiquets van molt al cine acompanyats, òbviament, dels pares. Sí. I, per lo tant, entren en una sèrie de pel·lícules, concretament la Disney, la Pixar, que guarden els títols, la Universal, no? La DreamWorks, guarden els títols més importants. Per exemple, ara estan els Minions, i els Minions arrasen en taquilla.
4: Clar, i
5: està
4: Toy Story
5: 5, que també l'hem comentat, que arrasen taquilla, damunt han trobat Baiana. Mira, la meva dona i jo vam estar veient el dimarts, el regreso, el dimarts o el dilluns, no recorde, el regreso de... La muerte de Robin Hood.
4: La muerte
5: de Robin Hood. Ara la comentarem després un instant. Estàvem, érem quatre persones en la sala i n'hi havia una cola prou acceptable i tots anaven a veure Baiana.
4: Mira, bé,
5: tots anaven a veure Baiana, majors i xicotius.
4: Ho van escoltar.
5: Saps? Entonces, aquestes pel·lícules copen sales i no comparteixen sales. Per exemple, una distribuïdora com la Walt Disney o Pixar de Toy Story 5 no comparteix la sala en un altre estreno. Sin embargo, qualsevol altra pel·lícula, la sessió de les 6 la ocupa aquesta pel·lícula i la sessió de les 8 l'ocupa una altra pel·lícula, con lo qual, si tens 8 sales, pots projectar fins a 16 pel·lícules diferents en només 2 sessions per sala. Ara no ocorreix així. Si damunt, esta setmana estrenes el blockbuster que ja és per a tots, pues entonces tens Baiana, Toy Story, Los Minions, anem a comentar la Odissea, quatre pel·lícules
4: que
5: no necessiten quatre sales, necessiten ja les vuit, elles ja de per si, hasta minimitzar qualsevol altre tipus de pel·lícula.
4: No t'has oblidat de Santiago Segura?
5: Sí, que és la pel·lícula espanyola, perquè a l'hora de la veritat n'hi ha que ser rendir-li un homenatge a Santiago Segura, que és l'únic que és capaç d'enfrontar-se a pel·lícula descoberta contra tots els americans, vinguen d'on vinguen i siguen els qui siguen.
4: Exacte, exacte. I si queda alguna sala solta, terror, alguna pel·li de terror.
5: Sí, a més, esta que anem a comentar avui també és de sèrie A, perquè està produïda per Sam Raimi, basada en un dels èxits que de tota la seva vida, que és Possessió Infernal, que ara vos la comentem un poquitiu.
4: Vale, pues anem a escoltar primer, ja hem fet tot aquest preàmbul, que era important fer-lo, i anem a escoltar un fragment, per suposat, de lo que és la peli que tenim ja, a veure, que s'estrenava demà mateix, el dia 17. No, avui dia 17. Ai, ja no sé quin dia estic. Anem a veure si escoltem un fragment. Estan ahí en els prèvios. Ara. No parle. Vamos.
6: Después de años de guerra, nadie podía interponerse entre mis hombres y el hogar. Ni siquiera yo.
4: Ay, esa frase es chula. Volve a ver Christopher Nolan, contamos.
5: Bueno, la Odisea de Christopher Nolan és la pel·lícula blockbuster de l'estiu, la pel·lícula més esperada, una pel·lícula que té una duració de blockbuster com toca, quasi 3 hores de duració, no? Rosa, però no s'acaba de tindre. A més, Christopher Nolan és tota una autoritat en el món del cinema. Ara vos contarem algun detallet curiós de Nolan. Té 55 anys, va néixer a Londres, un 30 de juliol, és dir, està proper a complir-ne un mes, no? I, bueno, i l'Odissea, pues, com tot el món sap, narra el viatge de tornada a casa, el viatge a Ítaca, no? d'Ulisses i lo que queda de l'exèrcit que ell va conduir a la guerra de Troia en companyia de Menelau, Agamenón i Aquiles i tots els guerreros i reixos aqueos que es van enfrontar a Troia en una guerra que és èpica, és la narració èpica per excel·lència deguda a Homero. Homero sabeu que té dos grans obres, la primera seria Troia, la Ilíada, no? Que estaria basada en la guerra de Troia, eixa Ilíada, que és la que a mi m'agrada, no? perquè té una posta en cinema veritablement, que jo crec que és la pel·lícula que uno sempre recorda de la seua, de la seua infància. Jo la vaig veure pues que tenia 8 anys.
4: Quina versió?
5: En el Calderón, en el cine Calderón.
4: De qui era la versió?
5: Helena de Troia, de Robert Wise. És un director formidable, un director que ha passat a la història per haver rodat dos dels musicals més oscaritzats, musicals estic parlant, i més antagònics a la volta, com serien West Side Story, que seria una música tendint a lo jazzístic de Bernstein, Walter Bernstein, i després Sonrises i Làgrimes, que seria un musical molt edulcorat, sí, no? Sí, és a dir, Robert Wise, que també ha fet pel·lícules, per exemple, Marcado por el Odio, en Paul Newman, és un director absolutament fantàstic, una gran persona, diuen, perquè va estar en Sant Sebastián, li van fer un llibre, i el propi de García diu que és un home meravellós, va ser president també de l'Acadèmia, i eixa Helena de Troia, ho dic perquè ja podem parlar d'un detallet, eixa Helena de Troia, de la que jo estic parlant, la de Robert Wise, sí, la parella protagònica no era excessivament coneguda. Paris era Jack Cernas i Helena era Rosana Podestà, o Podestà. Podestà, sí, resulta que lo fort ahí venia en els secundaris. Aquí les era Stanley Baker, apareixia Harry Andrews, que era Héctor, és dir, una pel·lícula absolutament meravellosa que, perquè tu vegis com funcionava entonces el món del cine i lo diferent que és ara i lo encumbrats que estan ara i no li aplegaven ni com diem, ni a la sola de la sabata a Robert Wise, no? Robert Wise va rodar la pel·lícula en Cinecittà, en Itàlia, i va parlar en Warner, que era la productora, i va dir, escolta, que jo no em considero capacitats per moure a la quantitat d'extres que tinc a la meva disposició. Diu, pues tu no et preocupes, que ara t'enviem un ajudant de direcció, te l'enviem d'ací de Hollywood, perquè el tinc ara parat, el tenim parat, i l'home el pega una maneta dirigint la segona unitat. I sense acreditar en els títols, apareix en Cinecittà Raoul Walsh, que és el qui dirigeix tot l'assedio a Troia. Per a mi una pel·lícula absolutament fantàstica. Eixa primera part de la Guerra de Troia ha aparegut, aquesta primera part o aquest nucli central ha aparegut en la pròpia Troia de Wolfgang Petersen. Aquesta
7: és la que conec jo.
5: Aquesta
7: és la que conec jo. Eric Bana, Brad Pitt...
5: Brad Pitt feia d'Héctor, d'Héctor d'Aquiles.
7: Orlando Bloom, tal.
5: Que va dir, i que Helena era també una dona meravellosa i fantàsticament bellíssima, com era l'alemana de Jan Kruger, no?
7: Sí.
5: Bueno, un primer detall, una primera llicència de Nolan que ha provocat certa controvèrsia, anem a dir així, no, ni entrem ni eixim, no? És dir, no tenim ningun nosaltres problema ni ningun conflicte.
7: En Christopher Nolan cap.
5: Sí, qui interpreta a Helena de Troia i a la germana d'Helena, Clintemnestra, en l'Odissea de Christopher Nolan?
7: Pues no ho sé.
5: Una actriu que ha guanyat un Òscar, que li diuen Lupita Nyong'o,
7: ostres, veritat, Lupita,
5: que és de raça negra, no?
7: Vale.
5: I que ha sigut acusat en certs sectors, òbviament pots imaginar-te quins,
7: claro,
5: ha rebut crítiques per una cosa que jo no ho havia sentit mai, per apropiació cultural per membres de raça diferent a la que
7: originària.
5: Se suposa. El delit seria apropiació cultural.
7: Vale.
5: Bueno, així ja cap tot, no? Bueno, pues Helena, que com tots sabeu, era filla de Zeus i de Leda, no? I la mujer, com dia la propaganda d'aquella Helena de Troia, la mujer cuya belleza lanzó 1000 naves al mar.
7: Ostres, 1000 naves al mar.
5: Rosana Podestà, era molt Rosana Podestà, i així tindreu a Lupita Nyong'o, una meravellosa actriu.
7: Home, em vas dir que la vas veure, la de Robert Wise, quan tenies 8 anys?
5: En el Calderón.
7: En el Calderón.
5: Sí. En Nadal, a més.
7: Vale. Mira que com ha canviat. Veus? Ara la trenen en estiu.
5: Sí. Era la gran pel·lícula d'aquell Nadal. Bueno, un altre detallet curiós d'esta odissea de Christopher Nolan, anem a dir detallets curiosos,
7: està
5: en el personatge que interpreta Elliot Page. Este actor, dient tots, que anava a interpretar a Aquiles, però fals, això és un rumor, perquè que el personatge que interpreta Elliot Page és el de Sinon. Ostres, però qui és Sinon?
4: Ni idea.
5: Ese personatge jo no l'he sentit en la vida. Sinon és un personatge que no està en el poema d'Homero. És a dir, se l'ha inventat Nolan i el seu guionista, que serà el propi Nolan. Sinon, sin embargo, sí que és un personatge de la mitologia o de la literatura clàssica. Sinon és clau en la Eneida, ese poema que va escriure una persona que li diuen igual que a mi.
4: Virgilio.
5: Publio Virgilio Marón, no?
4: Copió, en la Eneida. Que copió.
5: I mira si té importància el personatge de Sinon, que en la Eneida, la Eneida és el gran poema, anem a dir llatí, no? Que narra la fundació de Roma, diferent a la de Ròmulo i Remo, a partir dels refugiats de Troia, els refugiats que han perdut Troia, i conduïs per Eneas, que és un cosí de la realea troiana, preveien una altra odissea cap a l'Àcio, no? A les llanures de l'Àcio, per a fundar Roma. Pues ese Sinon és el soldat, un estratega, que és el que li s'ocorreix en la pel·lícula de Nolan i en la Eneida, la brillantíssima idea de construir un cavall que serà introduïda dins de Troia i que en la seva panxa pues, albergarà aquells soldats que eixiran i enmig de les celebracions obriran les portes de Troia a una idea que se suposava, jo sempre l'havia tinguda en el meu cap aixina, que era del propi Ulisses.
4: I resulta
5: pues
4: que
5: no, és el del tal Sinon, no?
4: Vale.
5: Bueno, qui apareix més en l'Odissea de Nolan? Zendaya. Ah,
4: sí.
5: Zendaya serà Pallas Atenea, la diosa Atenea, no?
4: Ara està de moda, la xica.
5: I qui és Odisseu? És Matt Damon.
4: Vale.
5: Matt Damon és el personatge que incorpora Odisseu, és Ulisses, no? Que incorpora Ulisses. El porter del Sevilla li diuen Odisseu. Sí. L'apellido és impronunciable.
4: Sí.
5: Bueno, apareix Tom Holland, que és Telèmaco.
4: Un parèntesis futbolístic.
5: Sí.
4: Vale, dir-me.
5: Podeu observar. Apareix Tom Holland, que és Telèmaco, i nos falta un personatge fonamental, qui és Penèlope.
4: Ostres, sí.
5: La dona d'Ulisses, aquella que teixia i teixia per a que tots els que estaven esperant allí a desposar-la, si no apareixia la nit següent Ulisses, pues eras en la película de Nolan es Anne Hathaway.
4: Que teixia i després desteixia. Que per cert, Anne Hathaway, no sé si has vist imatges de la promoció, està embarassada. La
5: xica, no m'ha donat
4: compte. Està fent la promoció embarassada, la pobra, perquè el dura que és la promoció, que va viatge per tot el món.
5: Per el tema de... Bueno, dir-vos també, ara parlarem dels Ulisses que han hagut en la...
4: Encara mos faltarà temps, ja veuràs tu.
5: Sí. No, és que dona molt. T'agrada el tema, i jo el tema m'entusiasma. Tant la Ilíada com l'Odissea, aunque dona la impressió de que s'han tardat segles en escriure's, de lo llargues que són i de lo molt que han donat de si, es van escriure entre el 750 i el 730 abans de Crist.
4: Vale.
5: És a dir, en el segle VIII abans de Crist. Sabeu que Troia, on arranca la pel·lícula de Nolan no anem a veure. A veure si així m'expliqui un poquet bé. N'hi ha una pel·lícula que jo la vaig veure també antes dels 8 anys, que es deia senzillament Ulisses. Eixa pel·lícula, que durava 100 minutets, la tinc per casa, és una pel·lícula que el personatge l'incorporava Kirk Douglas.
4: Mítico.
5: I Penélope la incorporava Silvana Mangano. Era una producció de Dino De Laurentiis. Era una de les pel·lícules clàssiques de lo que en aquell moment donaria peu uns anys després al Peplum. Ara parlarem un poquet de Peplum també.
4: Si a tu també t'encanta.
5: Anem a veure. En aquesta pel·lícula d'Ulisses, la pel·lícula de Mario Camerini, que era el director d'esta que estic dient, de Kirk Douglas i Silvana Mangano, es centra bàsicament en l'Odissea. Però Nolan no ha pogut resistir-se a clavar en la seva pel·lícula El cavall de Troia.
4: Té que agafar la
5: part final de la Ilíada per a poder fer una pel·lícula encara més gran.
4: Per això les 3 hores, perquè sí.
5: Conta una anècdota, igual no vos interessa o no vos agrada aquesta anècdota, però a mi m'ha fet molta gràcia. Conta Nolan que la seva pel·lícula és molt èpica, o ella ha intentat fer una pel·lícula enormement èpica. Sí. Jo sempre he considerat que l'èpica era la Ilíada, i l'aventurera era l'Odissea. No? Però que ella ha intentat fer una pel·lícula molt èpica, òbviament li ha clavat el final de la Ilíada. No? Mm. Però conta una anècdota molt, molt xula, que és que Dino De Laurentiis, fa molts anys, el marit de Silvana Mangano, va contratar a un director tan ascètic com era Robert Bresson per dirigir una pel·lícula que segur que has vist, que és La Bíblia.
4: Ah, La Bíblia, sí.
5: La Bíblia, que la va fer el Calderón en l'any, crec que 68, si no recordo jo mal.
4: La història més gran de jamás contada? No,
5: això és una altra. És La vida de Cristo. De George Stevens.
4: Ahí es que me s'han juntat totes.
5: Bueno, és que hi ha molta avalanxa i potser estic contant-ho molt desordenadament.
4: Sí. Bueno,
5: pues diu que va contratar a Robert Bresson.
4: Sí.
5: Va fer una superproducció, La Bíblia, que duia el subtítol en su principio perquè sols aplegava a contar els 4 o 5 primers
4: i tenia molts actors coneguts,
5: no? de la Bíblia, no? I resulta que Robert Bresson va a De Laurentiis i li diu: tens que contratar-me a anar al zoo de Roma, es va rodar en Cinecittà també, i que el zoo el subministre una parella de tots els animals que tinguen en el zoo. Un tigre i una tigre, no? Lleó i una lleona,
4: l'arca de Noé,
5: etcètera,
4: no? De Noé,
5: i després va el pobre Dino De Laurentiis, paga un pastor i tota la logística que va ser veritablement complicat, i quan ho té rodat Robert Bresson, li ho ensenya Dino De Laurentiis, diu que Dino De Laurentiis no el va matar de milagre, perquè s'havia limitat a fer un traveling sobre diferents huelles que
4: les
5: sobre l'arena,
4: no l'animal.
5: Cada parella de huelles, cada dos parelles eren del tigre i de la tigre, etcètera, etcètera. I diu, i els animals no els va traure. Li va traure un bitllet d'avió i el va pujar en l'avió i el va tornar a França. I va contratar a John Huston
4: per fer
5: aquella pel·lícula de la Bíblia.
4: John Huston. Però jo sí que crec que hi són els animals, no? A mi sí que em sona...
5: En la Bíblia?
4: Faria una tatua
5: claro,
4: amb l'animal, no?
5: Està l'episodi de l'Arca de Noé.
4: Sí, sí, però vull dir que eixa toma inicial del Bresson aquell la va eliminar i va posar una altra en la que es queden els animals.
5: Perquè
4: la
5: va tirar, però ho va eliminar tot. Ho va rodar tot jo. I això que vaig a dir-te, que Robert Bresson és un meravellós director. Jo, per exemple, en casa puc tindre 6 o 7 pel·lícules de Bresson.
4: Que
5: és un meravellós director.
4: Que no és Luc Bresson.
5: El diria més. Fa poquet, vam veure en els propis cines d'ací, no farà ni siquiera un any, la pel·lícula El regreso de Ulises. El regreso de Ulises és d'Uberto Pasolini, el director, que no té res que veure amb Pierpaolo Pasolini, entre altres coses, perquè ja fa molts anys que s'ha mort, i Ulises era Ralph Fiennes.
4: Ostres, sí, ara que ho
5: no dius, era qualsevol cosa. I Penélope era Juliette Binoche. La pel·lícula no va tindre excessiu èxit i, paradògicament, és una pel·lícula que descarta lo que és xulo de l'Odissea. Bueno, tu pots dir, a veure, a mi què és el que més m'agrada de l'Odissea? No, pues a mi m'agrada de l'Odissea el concepte de viatge. El poema famós del viatge a Ítaca està que lo important no és el destí, no, lo important no és l'arribar, sinó la importància és el camí, no? Que tu fas hasta arribar ahí. Pues això és el que a mi m'agrada de l'Odissea. Sin embargo, El regreso de Ulises, el que contava era quan Ulises arriba a Ítaca i planeja en companyia de lo que queda la vengança contra els que havien estat acosant a Penélope. I no sé si dir-te'n alguna més. Sí, van haver un parell de sèries per a la televisió. Una la va interpretar, tu diràs com, Armanta Santé, te'n recordes
4: no,
5: d'Armanta Santé?
4: No.
5: Pues era uno de estos tipo macarrilla Hawaii 5-0, ostres, saps?
4: Respetant sí, ahí, a, les macarrilles de Hawaii 5-0.
5: I era actor principal de Hawaii 5, Hawaii,
4: sí, ja la sèrie, ja mítica.
5: 5-0, que no me recorda aquí, sí, que era sí, un tío molt... Sí, sí. Do era este... Bueno, ja m'hi serà el nom.
4: Bueno,
5: últimament em falla.
4: Vale.
5: I...
4: I això era una sèrie. Sobre
5: i també va haver una altra sèrie que sí, la va dirigir Francesco Rossi, que la interpretava un iugoslavo que li diuen Bekim Femio.
4: Ostres!
5: Bekim Femio.
4: Iugoslavo.
5: Estes dos eren sèries que una d'elles, la de Bekim Femio, sí que va anar al cine en un muntatge especial. I per últim, i crec que ja no us pegue més la policia, ja us he pegat molt.
4: Sí, ha sigut intentat.
5: Per últim, dir-vos que, que sí, diu Nolan també,
4: sí,
5: que esta pel·lícula és molt més complicada de fer que per exemple, ell ho ha estat evitant dir-ho així, que Espartaco, per exemple, és molt més complicat inventar-se criatures mitològiques que eixiran a lo llarg del viatge de tornar a Ítaca d'Ulisses, que fer... que muntar una batalla, cosa que és el contrari que deia Robert Wise. Mm. Robert Wise va tindre que quidar a Raoul Walsh
4: pa poder
5: perquè
4: organitzar,
5: li fera les batalles. No?
4: Sí, sí.
5: I, bueno, i té raó, perquè ha afegit, diu, en el cine de fija't bé, en el cine de sandàlies i espades,
4: que és el
5: que
4: peplum,
5: és això del cine de sandàlies i espades? El és peplum, el famós peplum italià,
4: sí, sí,
5: que en Estats Units es deia cine de sandàlies i d'espases. No? Diu, normalmente el tema d'Ulisses ha salido poco. Sí. Pues bueno, vaig a dir-li jo a Nolan, en tot el respecte del
4: no,
5: món,
4: té raó,
5: que jo tinc un peplum en casa,
4: toma,
5: que es diu Ulisses contra Hèrcules,
4: toma,
5: o Hèrcules
4: toma,
5: contra Ulisses.
4: Uah.
5: Que el personatge d'Ulisses l'incorporava l'actor francès George Marshall, que havia estat en Fabiola, i que, a més...
4: Sí.
5: No és que estiguen en contra, sinó que s'unixen per a luchar contra unes criatures en un peplum de sandàlia que eren meitat homes i meitat pardals. Saps?
4: Ells em sona a mi...
5: també el tinc jo.
4: Ells a mi sona Jason i los Argonautas, que no? També eixien contra figures que es feien humanes. I... apuntat tres cosetes xucutigües ràpides. Una, també és Charlize Theron, vale?
5: Sí.
4: Charlize Theron també és una altra de les... que formen part del reparto, ¿vale? Y después las otras dos es que había una serie de dibujitos animados de la
5: sí,
4: nueva época
5: sí,
4: noticiera, Ulisses, que era... Pero además era en el espai, además estaba ambientada en el espai, que era muy curioso.
5: Sí, sí, sí, sí.
4: Y el último, que no la han de fer, está Oppenheimer, y dura
5: sí,
4: tres,
5: no, sí,
4: tres horas y es buenísimo.
5: Y yo digo, ¿qué nos queda de temps, Paco? Més o
4: pues
5: menos.
4: Ya se lo han menjat tot, me está cada
5: no,
4: día, pues
5: que
4: tres,
5: así,
4: minuts, tres minuts.
5: Pues citar al menos que no la han... que debuta en una pel·lícula que es diu Following, que durava sols 69 minuts, que estava centrat, era un argument molt original. Era un escriptor que no té idees i que va per el carrer sempre mirant el que fan els demés per veure si li s'ocorreix fer alguna cosa. Però Nolan és l'autor d'Interestelar, de la trilogia del Caballero Oscuro, de Dark Knight,
4: sí,
5: no?
4: Sí, sí, sí.
5: El recient vencedor d'Oppenheimer...
4: Boníssima.
5: Origen, en Leonardo DiCaprio, Tenet, en el fill de Washington, Dunkerque, que era una meravella, Memento, la pel·lícula que està a contar al revés, en Guy Pearce, Transcendence, en Johnny Depp, i la pel·lícula que més m'agrada a mi, de Nolan,
4: quina
5: que
4: és?
5: Me la deixa per al final,
4: Lina,
5: que és Insomnio.
4: Ah, Insomnio, també.
5: De
4: sí,
5: 2002,
4: sí.
5: Amb una, està un Al Pacino, que jo veig que n'hi ha que ni jo quan tinc son puc posar la cara de son que feia Al Pacino en Insomnio.
4: El pobre que no podia dormir.
5: Bueno, bueno, i posar una altra pel·lícula.
4: Ah, bueno, pues fent-la, però tenim dos minutets.
5: Vale, pues la diem enseguida.
4: Hem de fer-ho ràpid. A veure, és una d'estes de por. Vamos ahí. A veure, peguen el xillit, m'espera un poquiu. No, ja està, ja va pegar el xillit.
8: Alice.
4: Alice. Ostres. Sí, ja està a punt. Vale,
5: bueno, posem en directe. Ella es tracta de Possessió Infernal. Sí. Se li s'añadeix el subtítol de Llames, que dirigeix el parisí nascut en París de 36 anys, Sebastián Vanitschek, en Suela Jakub, Tandy Wright, Hunter Duhan i Lucian Buchanan. És produïda per Sam Raimi i és una conseqüència de la seva famosa Possessió Infernal. La història és la següent. Una dona que ha perdut el seu marit busca el refugi en la família que li queda i decideixen instal·lar-se tots en una casa de camp i quan apleguen allí, a partir d'aquest moment, tots els membres de la família sentiran que són posseïts per una possessió infernal. Diabòlica. No? Bueno, en dir-te que n'hi ha algú que ha dit l'animalà de que aquesta pel·lícula es podia comparar als drames familiars d'Eugene O'Neill, el qui era sogre de Chaplin, ja és dit prou. Però sí que dir-te que Possessió Infernal de Sam Raimi era una extraordinària pel·lícula de terror. I aquesta és pel·lícula de terror de sèrie A que, donat l'entusiasme que a mi em desperta l'Odissea i que a tu no us ha impedit parlar més en deteniment d'ella. Jo volia parlar també d'esta de Robin Hood, però ja parlarem.
4: Ah, això l'ha dit. Ja parlarem. L'últim, mos queden 30 segons. M'escoltar un poquiu, el fragment. Veure, la banda sonora de l'Odissea, per suposar. Banda sonora, ¿vale? Ara quan sent un timbal, sí, un timbal
5: claro, d'estos... Claro, és la música èpica. Sí, però... Mireu-vos que el compositor és Ludwig Göransson.
4: Ludwig Göransson, molt bé. Doncs pues mira, precisament això, quan he sentit el de timbal d'estos, he pensat en l'afició noruega. Què fan els noruegos?
5: Va ser genial, això,
4: Cada volta que guanyaven el partit es posaven tots allà a remar.
5: El del remo és molt bonico, Molt bé, és de les coses que més... Que a mi no se m'olvidaran d'este Mundial.
4: Sí, totalment, va ser molt xulo. Molt bé, Virgilio, per res, la setmana que ja tornem. Gràcies.
5: Esperem no haver-vos avorrit molt i els especialistes en, com es diu, en mitologia, que no saps que hem perdonat totes les barbaritats que s'han pogut dir, o que s'ha pogut dir jo, no?
4: Estàs perdonat.
5: Tu estàs molt més preparat que jo en mitologia.
4: Un expert en mitologia grega.
5: M'agrada moltíssim, però que n'hi ha gent que sap un muntó de mitologia.
4: Gracias, Virgilio. Adeu.
5: Vale, estará.
8: Los 40 Summer Live 2026. 23 de julio, Alcoy, Plaza Alazrac. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Leire Martínez, Alexei Now, Enol, Lola Tuduri, La Beba, César AC, Piquete, Carlos Marco, Bolavén y Noa Villar. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
9: En Alcoy agradecemos al Ayuntamiento de Alcoy, Concejalía de Juventud y Bectalia el poder disfrutar de los 40 Summer Live 2026.
10: Hasta aquí llegamos, sí, ahí con el alcalde. Estaba malito, El alcalde estaba malito, ha hecho un rezo por venir y le mandamos un abrazo muy fuerte.
9: Venga, bueno, un abrazo.
10: Adiós.
9: Adiós.
11: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Se reactiva el incendio en la comarca de las Cinco Villas, en Zaragoza. Son más de 12.000 las hectáreas calcinadas, en el que es ya el fuego más virulento en lo que va de verano y uno de los peores en la historia de Aragón. Siguen siendo más de 1.000 las personas de 6 municipios que han tenido que ser evacuadas. Nos vamos hasta Zaragoza. Última hora, Ana Martínez.
13: Continúan desalojados los núcleos de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo. Estaremos pendientes por si hay algún otro desalojo. También anoche desalojaba Petilla de Aragón, perteneciente a la comunidad vecina de Navarra. Son alrededor de 1.100 personas que no han podido pasar la noche en sus casas. 92 lo hacían en el Polideportivo Municipal de Gea de los Caballeros. Esta mañana la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, visitaba el centro de mando operativo ubicado en Farasdues. Lo hacía junto a Jorge Azcón, el presidente aragonés.
12: Además, preocupan otros dos incendios. Se está complicando también el de La Mierla en Guadalajara. Son 7 ya los municipios que han tenido que ser evacuados. Y según acaba de anunciar el gobierno castellano manchego, el fuego ha entrado en el Parque Natural de la Sierra Norte. Ser Guadalajara, Jesús Blanco.
14: Muchísimo trabajo por delante para un incendio que se vuelve a complicar porque el viento sopla de nuevo en este Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Trabajando en la zona ahora mismo 50 medios, 30 de ellos terrestres, 20 aéreos y el fuego entrando en el corazón del Parque Natural. El origen estuvo en una cosechadora. Hay ya una persona que está siendo investigada.
12: El que mejor pronóstico tiene en comparación es el de Lozoyuela en Madrid, que está en fase de ser estabilizado. Según Copernicus, en España ya se han quemado más de 72.000 hectáreas este año. Volvemos a estar a la cabeza en Europa. Y sobre esto y la evolución de los incendios, le vamos a preguntar a la Secretaria General de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones. Mientras la Comisión Europea, en el informe anual que acaba de publicar, avisa al Gobierno y dice que España solo ha logrado avances limitados en sus reformas para luchar contra la corrupción. Bruselas le recuerda al Ejecutivo de Pedro Sánchez que el plan aprobado para hacerle frente aún no se ha implementado. Esto en una mañana en la que hoy sí ha declarado como investigada la directora de la Guardia Civil por el caso Leire Díez. En la Audiencia Nacional, Mercedes González ha dicho sentirse usada por Santos Cerdán y le ha dicho al juez Pedraz que de haber sabido las consecuencias de sus encuentros con Díez, nunca los hubiera tenido. Miguel Ángel Campos.
15: Mercedes González dice ser víctima de Santos Cerdán y que de haber sabido que Leire era su enviada, no la habría recibido. La directora general ha reconocido reuniones con Leire que antes negaba. Dos encuentros, el primero sin trascendencia y un segundo que zanjó en cuanto a la exmilitante del PSOE le propuso rehabilitar al comandante imputado en el caso Coldo, Rubén Villalba. Mercedes González ha negado presiones para que no se investigasen causas que afectasen al gobierno, que tampoco se lo pidió Leire, y ha negado incidencia alguna en la apertura de expedientes a la UCO por filtraciones en los medios.
12: Todo en el día después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía. Esta mañana ha estado en Hoy por Hoy con Pedro Blanco el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que ha vuelto a sacar pecho y le ha pedido al Partido Popular y a Vox que pidan perdón por las patrañas, ha dicho, que dijeron de la ley.
16: ¿Por qué no piden perdón? ¿Por qué no piden perdón por las patrañas que contaron de la ley amnistía? Las cosas que nos dijeron, el presidente del gobierno especialmente, pero a todos los demás. Unos insultos gravísimos. Bueno, pues hoy Cataluña está normalizada.
12: En unos minutos escuchamos el resto de reacciones, porque está a punto de hablar Alberto Núñez Feijóo, pero a esta portada añadimos un sonido más del exterior.
17: Thank you so much, friends. What a moment.
12: Porque el Partido Laborista del Reino Unido acaba de nombrar a Andy Burnham como su nuevo líder. Es el que va a sustituir a Starmer como primer ministro del país.
18: Mundial 2026, Cadena SER.
12: Y cada vez queda menos para la gran final. Unas 55 horas. Antón Meana, muy buenas.
19: Y descontando, ¿qué tal, Liébana? Buenos días, aquí las 8 y 4 de la mañana y en 3 horas a las 11 el penúltimo entrenamiento de la selección antes de medirse a Argentina el domingo en New Jersey. Te decía ayer que estamos delante del estadio, nos alojamos muy cerca del MetLife, se ve el campo y ya queremos llegar hoy pendientes de que Lamine Yamal y Pedro Porro puedan completar este entrenamiento con Luis de la Fuente y el resto de la plantilla.
18: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
12: Y solo nos queda el tiempo para este viernes. Nuria Sero, buenas tardes.
20: Hola, muy buenas tardes. Un día más tenemos que hablar de calor intenso, especialmente en el este peninsular, sur, como también en Baleares. Temperaturas que irán subiendo este fin de semana, lo harán un poco mañana sábado, un poco más el domingo, y entraremos en un nuevo episodio de altas temperaturas y también de calor persistente. Esta tarde podremos tener alguna tormenta fuerte, especialmente entre Castilla-La Mancha, región de Murcia, Comunidad Valenciana. Puntualmente esas tormentas pueden ir acompañadas de granizo. Hoy tenemos muchas nubes en el Cantábrico, especialmente en Cantabria, País Vasco, y aquí incluso tendremos algunas precipitaciones. Atención, que a lo largo de los próximos días la calima irá en aumento. Hoy, sobre todo, la podremos observar en la región de Murcia, este de Andalucía, al atardecer, con unos colores naranja en el cielo.
12: Con la producción de Aldo Gómez y Toñi Fernández, y con Miguel Hijosa y Fernando Martín en la técnica, comenzamos. Son las 2 y 5 minutos.
21: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo de la emergencia climática, como tantas otras cosas, lo llevamos mejor de palabra que de hechos. Porque a estas alturas, con las olas de calor cada vez más frecuentes, es difícil de explicar, por ejemplo, por qué las aulas de colegios e institutos no están todavía climatizadas y hace falta aprobar parches porque el plan de climatización va a tardar en ejecutarse. O por qué no hay todavía una red de refugios climáticos en condiciones en la comunidad para jornadas como la de hoy. Y ya que estamos, lo de combatir la emergencia climática también tiene que ver con nuestro modelo energético y de eso también vamos a hablar con la puerta que se ha abierto con el caso de la central de Almaraz para el futuro de la de Cofrentes.
21: Hora 14, Comunidad Valenciana.
0: Desde hoy hasta el lunes, algo más de 1.600 centros educativos de la comunidad van a recibir una transferencia de la Generalitat para acometer su climatización y que dispongan de recursos necesarios para que estén listos antes del inicio de curso el próximo 9 de septiembre. Adrián Sánchez, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ana. Las dotaciones que oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros por centro permitirán financiar medidas provisionales de climatización, incluida la adquisición e instalación de equipos portátiles de aire acondicionado, así como las actuaciones auxiliares necesarias para garantizar su funcionamiento seguro y eficiente. En total son 16 millones de euros, según ha avanzado hoy el presidente Juanfran Pérez Yorca.
22: Todos los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana van a recibir una aportación económica de la Generalitat para que sus equipos directivos puedan ya comprar algunos aparatos de refrigeración. Ese no es nuestro plan Educlima. Vamos a destinar 140 millones en los próximos 4 años. Pero también es cierto que para realizar esa climatización de un colegio tienes que hacer un proyecto, tienes que hacer una obra y esas obras se tienen que hacer cuando no hay actividad lectiva. Asumimos el compromiso de contratar más profesores, de bajar ratios en las aulas, de mejorar las infraestructuras educativas y de atender la climatización de los centros. Y ya hemos empezado. Para nosotros la educación es algo muy importante.
1: Las actuaciones se deben ejecutar antes de este mes de octubre, aunque el plazo se puede ampliar hasta marzo de 2027 en aquellos casos que requieran adaptar la instalación eléctrica. Igualmente, se van a priorizar las aulas con mayores problemas de confort térmico, atendiendo a criterios objetivos como su orientación, la ubicación del centro del edificio o la ausencia de sistemas de protección solar.
0: Y Compromís ha denunciado hoy la parálisis absoluta de esa red de espacios climáticos de la Comunidad Valenciana, una herramienta prevista en la Ley de Cambio Climático para ofrecer espacios seguros y climatizados a la población durante episodios de calor extremos como estos. Solo cuenta con 6 espacios en 6 municipios adheridos.
1: La diputada en Les Corts, Paula Espinosa, afirma que estamos ante una negligencia institucional ante las altas temperaturas que han obligado a activar avisos por riesgo para la salud en numerosas comarcas y recuerda que hace 9 meses que se aprobó el decreto de creación de la red que ahora mismo no existe porque no ha habido ningún desarrollo ni ningún seguimiento. Espinosa, que ha presentado una batería de preguntas a la Consejería de Medio Ambiente, reclama que se despliegue la red, que es una exigencia de la Ley de Cambio Climático.
23: Considerem des de Compromís que això no és una xarxa, això és un fracàs en el desplegament d'una norma, d'una eina que és fonamental per protegir a la ciutadania i sobretot a les persones més vulnerables. No hi ha prou a aprovar un decret ni fer una llei, el que cal és finançament perquè els ajuntaments puguen habilitar espais climàtics que siguin segurs.
1: El PP ja ha respondido a estas críticas. Desde el grupo parlamentario afirman que Compromís fue incapaz mientras gobernaba de poner en marcha estos refugios y que el actual Consell sí que está avanzando en esta dirección.
0: Y ya que hablamos de la necesidad de responder a la emergencia climática, como decíamos, pasa sin duda también por cambios profundos en nuestro modelo energético. Y la Generalitat y los empresarios han visto hoy en ese último informe del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la central de Almaraz, que permitiría prolongar su vida útil hasta 2030, evitando su cierre en 2027, una oportunidad también para prolongar esa vida útil de la central nuclear de Cofrentes, que tiene previsto cerrar, según los planes actuales del Gobierno, en ese mismo año 2030.
1: El vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, considera que Cofrentes es una pieza fundamental porque el 44% de la energía de la Comunidad Valenciana la produce esa central, que es además motor económico de la comarca. Lo ocurrido con Almaraz refuerza, por tanto, según Martínez Mus, esa reivindicación del gobierno valenciano de prolongar su vida útil.
24: La central nuclear de Cofrentes es crucial, genera el 44% de la energía que se produce en la Comunidad Valenciana, es básico, por tanto, no solo que también para los habitantes del Valle de Ayora y de Cofrentes lo que significa para su economía, sino para el conjunto. Que en estos momentos el Consejo de Seguridad Nuclear avale esa postura como factible y posible solo hace que fortalecer nuestros argumentos.
1: Igual que el presidente de las Cámaras de Comercio, José Vicente Morata, que afirma que con esa decisión sobre Almaraz queda clara la necesidad de modificar el calendario de cierre de centrales y prolongar su vida útil. Explica que no se trata de renunciar a las renovables, pero que si queremos seguir atrayendo empresas es necesario lo que él llama mix energético para abaratar el coste y ser atractivos.
2: Debemos seguir impulsando las energías renovables, pero también preservar un mix energético equilibrado que combine seguridad, estabilidad del sistema y precios competitivos. Hay que hacer competitiva la industria si queremos subir la renta disponible de los valencianos. Por lo tanto, esta decisión del Consejo de Seguridad Nuclear sobre Almaraz refuerza la necesidad de replantear el calendario de cierres de las centrales nucleares de España.
0: Pero desde la plataforma Tankemco Friends ven en esta decisión del Consejo de Seguridad Nuclear una estrategia gobernada por las eléctricas para prolongar precisamente la vida útil de estas cuatro centrales nucleares. La plataforma desconfía de las verdaderas intenciones del gobierno central.
1: ¿Por qué podría haber ordenado el cierre de Almaraz sin más y sin pasar la pelota al Consejo de Seguridad Nuclear? Según explica su portavoz José Juan Sánchez, lo que pretenden las eléctricas es con este tipo de prórrogas hacer coincidir el cierre de las cuatro centrales el mismo año 2030 y de esa forma poder alegar un problema serio de suministro para pedir otra prórroga.
3: Eso de prolongar y no se hace mai. La jugada que están intentando es hacer que coincidisquen cuatro centrales nucleares a tancar el mateix any y que eso siga un problema de cara a la red eléctrica y aleshores negociar desde una posición de fuerza no només per llongar-lo més anys, sinó que els paguen una millona per això, com s'ha fet en altres països com en Gran Bretanya o en Bèlgica.
21: Hora 14, Comunitat Valenciana.
0: Y más cuestiones trascendentes para el futuro de la Comunidad Valenciana, en este caso sobre transportes y movilidad, porque el Ministerio sacó ayer a exposición pública el estudio informativo del tramo ferroviario Teruel-Sagunto, que pertenece al corredor Cantábrico-Mediterráneo, en el que se descarta por motivos económicos la opción de la doble vía electrificada. La Generalitat se suma a la decisión del Gobierno de Aragón y anuncia que va a presentar alegaciones.
1: Algo que estudia también hacer la CEB, la patronal autonómica, considera que este eje ferroviario constituye una infraestructura esencial para el desarrollo económico de la Comunidad Valenciana y para mejorar la conexión entre los puertos de Valencia, Sagunt y Castelló, las áreas industriales y logísticas y el interior peninsular.
0: Y mientras el Pleno del Consejo ha aprobado hoy el anteproyecto de ley del suelo, que según el consejero de Territorio, Vicente Martínez Mus, pretende poner orden al mare magnum de normativas que ha regido los últimos años y también clarificar y dar seguridad jurídica.
1: La nueva norma sustituye íntegramente al texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje tras las sucesivas modificaciones introducidas desde la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de 2014, que han dado lugar a un marco legal fragmentado y complejo. Según señala Vicente Martínez Mus, se orienta a simplificar trámites, eliminar cargas innecesarias, corregir incoherencias y clarificar la redacción, garantizando la protección del territorio, el respeto al medio ambiente y la seguridad jurídica. Además, según el conseller, presta una atención preferente al acceso a la vivienda, especialmente a la vivienda sujeta a algún régimen de protección pública.